0: momento, Spotfair no més en les fanses, Spotfair en un beat and kill afegint a més les fanses, o es pot fer un, encara un híbrid, no? Un híbrid autoenxufable, no? Que estàs de moda ara mateix.
1: Una barreja, sí. I això té a veure amb el gust del consumidor, o és una qüestió, no sé, econòmica, empresarial, de normativa?
0: A veure, a mi m'agrada moltíssim el Vicente García Bobal Terra, perquè és un vi concentrat en molt de sabor, però no té el que en el món dels sumillers nomenen aristes. No es nota, per exemple, la sensació tànica no està massa present. Ha sigut un vi golós, però no dolç. Aleshores, no ha sigut un vi agressiu, ha sigut un vi molt redó. Ha sigut un vi que és molt fàcil per començar quan una persona no li... Moltes persones diuen, a mi no m'agrada el diner.
1: S'ha d'adaptar...
0: Aquest vi és molt bo per a aquest tipus de consumidors perquè és molt fàcil de beure. I a més, té maridatges molt variats. Començant des del formatge, suposo el que es diria en calderetes, inclús de peix, de carn, és un vi molt variat que a més, també va molt bé en postre de xocolata.
1: I dos qüestions més. Per una banda, no sé si el celler s'ha d'adaptar d'alguna manera a la producció, a la manera de produir este vi, amb esta tècnica, o no necessàriament?
0: A veure, quan estàs fent del raïm panses, el que has de tindre és una zona molt ben ventilada, perquè el que no vols en cap moment és que n'hi hagi una cosa... d'humitat, perquè aquesta humitat el que pot fer és podrir directament el raïm.
1: Vale. I després una altra curiositat és si aquesta tècnica queda indicada d'alguna manera en l'etiquetatge o no, necessàriament. Tenim el producte final i ja està.
0: No és precís, però nosaltres en Vicente Gandia sí que ho hem posat i sí que existeix una nomenclatura que posa uva secada al sol, està en castellà.
1: Molt bé. Ja coneixem una miqueta més esta tècnica, el apassimento, i ara només queda tastar el vi, a veure què tal ha eixit, però segons els contes ha eixit prou bé. Moltes gràcies, Maxi.
0: Moltes gràcies a tots i molt bon dia.
1: Santi Hernández, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Quique, què tal?
1: Molt bé, com sempre, a punt de preparar una recepta, no sé si per a dinar, per a sopar, per a berenar o per a desdejunar, que aquestes hores també del matí podria servir perfectament. Què tenim avui?
2: Pues mira, avui tenim un postre, pues un clàssic. Tots recordem quan érem menuts que el berenar, l'entrepà en xocolata era un clàssic, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Efectivament, però sí que és de veres que també és un clàssic el pa en xocolata i oli, i un poc de sal en les cames, també és un clàssic que cada vegada
1: sí que més pres, quan era xicotet, d'aixòs entrepans de xocolata, però sense oli i sense sal. És molt comú, això?
2: Pues és prou comú en algunes zones, en algunes comarques, i com anem rodant per ahí, pues de vegades quan te ho trobes, i és agradable, no? I la veritat és que la recepta és molt senzilleta i vos la conté, veureu que fàcil de preparar és, i és un mosset molt agradable.
1: Vinga, anem allà.
2: Vinga, pues res, a veure. El pa, està clar que necessitaríem un pa de qualitat, sempre tots els ingredients tenen que ser de qualitat, i tenim esforços tradicionals per a poder comprar el pa que nosaltres cuigam. I podem fer unes llesquetes molt finetes que, per una banda, el que podem fer és tostar-les al forn una miqueta, ¿vale? Però que estiguen molt finetes. Entonces, així quedarà un cruixent, d'acord? Que és un poc l'objectiu.
1: Vale.
2: ¿Vale? Com si fos una teja, ¿vale? Anem a dir-ho així.
1: Perfecte.
2: ¿Vale? Aleshores, podem fer-ho al forn, podem fer-ho si tenim una tostadoreta, d'acord? Anar en cura per a que no se cremen, evidentment, però res, que siga un crunch, que és un poc l'objectiu. D'acord? I aquesta part és senzilleta i podem preparar-la fàcil. I després, d'altra part, també tenim que agafar un xocolata, una pastilla de xocolata de 12 grams, de 70% de cacau, i restrossejar-la ben trossejadeta. I el que anem a fer és que el bany maria,
1: val,
2: per un costat, Sí, anem a fondre-lo, i per altra banda el que anem a fer és

0: agafem un nata per a muntar, d'acord, que tinga un 35% de grasa, que el trobareu a les superfícies alimentícies sense cap problema, i res, 200 també mil·ligrams, mil·lilitres, perdó, i res, simplement el que hi ha que fer és calfar-la un pelín i afegir-la a eixe xocolata, d'acord? I ficarem una pisqueta de sal i anem a remenejar-ho per a que ajudar-li al xocolata que es defonga. Mm-hmm. ben, vale? I una vegada estigui tot ben derretidet, el que anem a fer és a traslladar-ho a un pírex o a una safata, val? Que pugui cabre allí bé. I simplement el que anem a fer és anem a ficar-ho dins la safata i anem a cobrir un film però per damunt, vale? Perquè no se sequi ni res, no?
1: Vale, ha de fer contacte, vols dir, no? Amb el
0: efectivament, que contacte, sí. Que contacte en el xocolate, uh-huh, perquè no es faci ninguna costrota ni res. I res, una vegada estigui temperat, el que anem a ficar-ho en el frigorífic i en principi és així de senzill. El que anem a fer simplement després, en una cullereta humida, d'acord, per a poder traure, diguem, la bola de xocolate, d'acord, amb facilitat, sí. I el que anem a fer és ficar la base d'eixe cruixent del pa, el xocolate damunt, i després pues, lo de sempre, vull dir, té que haver un ingredient bo, que és l'ove, és l'oli d'oliva verge extra de qualitat, li fiquem un raig d'oli i unes escametes de sal. Clar, ahir n'hi ha contrastos, n'hi ha cruixents, n'hi ha textures, és una meravella de postre, que és algo molt senzill, uh-huh, la veritat.
1: Sí.
0: Molt senzill.
1: I que jo encara no l'havia provat, però la veritat és que sent tan senzill i que pinta molt bé, que perquè m'agraden les postres moltíssim, i xocolate, ja ni et compte, jo crec que és una de les coses
0: senzill.
1: Que...
0: Uh-huh.
1: Molt bé.
0: I és supersenzill, i tens el cruixent de la llesca, és important, i vamos, és una meravella de postre.
1: Xocolata, amb pa, oli i sal. Fantàstic. La recepta, ja dic, no és massa complicada, però de tota manera la tenim penjada, igual que la resta de receptes que hem fet així al programa, a la pàgina web.
0: Efectivament. A la pàgina web unarecetaenrecuerdo.com i a les xarxes socials, ahir podeu veure el pas a pas, que és molt senzillet esta vegada, i fer un postre que vamos, que no vos deixaré indiferent, perquè és un mosset molt agradable.
1: Deliciós. Santi, moltíssimes gràcies.
0: Vinga, Quique, una abraçada.
2: La cosa, Quique, és que ha refrescat una miqueta.
1: Sí, ja es nota aquesta passada de temperatures i es nota que ja estem en la tardor.
2: I ara què?
1: Perquè fins ara estàvem en estiu. En general, avui tenim un cel amb pocs núvols. Les temperatures que no variaran massa respecte a les d'ahir... I el vent, que no serà un problema, això sí, encara que es deixarà notar en aquestes primeres hores, sobretot a Castelló. Però demà, un dia tranquil, més núvols que avui, la temperatura que se pareixerà una miqueta també a la temperatura d'avui, i el vent fluix. O sigui, demà un dia tranquil.
2: Pues anem a creuar els dits, a veure si el refrescar este que dèiem ha vingut per a quedar-se. Una dita.
1: Amb saó o sense saó, sembra dins de la tardor.
2: No tenis que és. Ara vos toca ser feliços, val?
1: Vinga, tornem el dissabte que ve.
3: El sector agroalimentari valencià a la llavor. La llavor. Cadena Ser. La llavor.